Rapan Kalemalabada, Kalabada, Shotaka, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Kalabada, Shotaka, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan Kalemalabada, Rapan K